0: La musica da segon per ambalì e musical menil nevonta si zavel de la ferena Gertrud Kriegeris oriunda de segon ca d'anton sazenta el de casa Val Lumnezia. Ad asci el sextet con us venzunio posta cun an qual patratge giavish complets e de nossa vart vine von bellas uras cun an qual visita a surpresa d'insomma tot quae ca sau de vitir perca vies gi de festa de venti propi exact ascia sca vus veis s'imaginau. Ja grat dau Lina, davon can us ervin nossas lingias de telefon per gratulaziuns spontanas per nascides a nascil gi dils 27 de Cercladur. Te clens un nua ca nossa numera 27? Asce fa viadi.
1: RTL La Cupina.
0: Esta corso entre las dias con us venzur un new telefon si da vengi el canton Turgovia dalla Durana Osterwalder.
2: Jelles Grotolamio Bat, Alexander Kedov, de Moritzen, il Vignot, c'est en de Chonant. Denus de Vijana del Tupien, con son bona sanadat, a Calavinavon, sai til fond, de Gida, qualquel fal Pibugen, ni en Noel, de Vijana del Tupien, c'est Chona Font, a Seize Font, et de c'est Todish Beadis.
0: Ja, tots que staten en ricce per gratulat Alexander Kaduff Morissen et e si fa aura de fa fein ha oz ascien risti a carga fein fa pausa ad esta ad umbriva. Lu spedine nus auguris a tot quals canots que jun de fa fasta gude quai balezze gi en in flot leuc nua quei po tut tenor forse die per fin tre in tic alivent, ni nua chiei silmens eba. Un briveon.
1: RTL Las gratulaziuns.
0: Ad us matinza nossas lingias de telefon sin vert per gratulaziuns spontanas 0800 20 20 130. Nisce vus preferis de scriver in messadi via telefonin lo è la numera 079 200 70 07. Quala via anes genitors de la Leoni Vecir preu con us vengi anciet nossa ura hilarica che stati gugent vulain gratulare a mia figlia Leoni de Schamf per seu 12 anniversari, sandet a fortuna a bgers bels mumains cun tot ties bestias. Resta usce una cera matta, mamma, bab, a tes frer Matthias, tot quai pala Leonie.